0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiz.
4: Divendres 29 de maig. Falta una hora i 40 minuts per a que s'active l'avís meteorològic nivell groc per altes temperatures, amb màximes que poden ser prou més altes del que sol ser habitual en esta època de l'any. Ja els ho farem avançar ahir i la previsió es complix. Així que ens espera una vespraeta calorosa. De seguida els conto la previsió de l'horatge per a tot el cap de setmana i també anirem en directe a una de les localitats de l'interior de la nostra comarca on les màximes són més elevades. De sabore, com ho porten veïns i veïnes. I saben vostès, sabeu què hem de fer per evitar problemes de salut amb este sol i aquestes temperatures? Ho contarem també en uns minuts. Anna Llopis, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada.
4: Com portes la calor?
5: Jo malament.
4: Malament, malament de tras.
5: Cada vegada m'agrada menys i cada vegada fa més calor.
4: Així no és. No t'agrada, pues, doncs, dos tasses. Bueno, no n'hi ha una altra que aguantar-la.
5: Aguantar, exacte.
4: Però que hi ha sessió plenària a Gandia, encara està en marxa la sessió,
5: Encara està en marxa, ha començat a les 10 del matí i així començava avui el plenari a Gandia. Amb la concentració de centenars de professors, professores i alumnat a les portes de l'Ajuntament abans de l'inici del plenari, minuts després han entrat dins del plenari, és este el so que escoltaven, han interromput durant uns pocs minuts la sessió, una de les accions reivindicatives més del professorat que arriba el dia 15 de la vaga ja.
4: Sí.
5: Escoltem a Pura Pastor, docent del CEIP, mestre Rafael Noguera de Daimús, i Anna Capellino, docent de l'IES Maria Enriquez.
6: Res pa fer caixa.
7: Perquè no s'entén, no s'entén que estan jugant amb nosaltres d'aquesta manera. A banda d'això, és inassumible que des de la data d'avui fins al 2036, la ràtio que es concedeixen per a disminuir en l'alumnat de quart de l'ESO, per exemple, que a dia d'avui són 30, en 6 anys es lleven 2 alumnes, es quedem amb 28. Estan burlant-se de nosaltres totalment. Volen desgastar-nos, volen que desistim de la vaga, volen que perguem més diners del que estem perdent, però no van aconseguir, ho sent.
4: Això passava a l'inici del plenari i de què s'ha parat en aquesta sessió?
5: Doncs un dels primers temes que s'ha tractat ha estat l'habitatge. El primer punt, potser encara recordaran els nostres oients una notícia que es contaven fa unes setmanes. L'Ajuntament canviava l'ús d'una parcel·la pública en el carrer Sant Enric per a destinar-la a sòl industrial, perquè una empresa de la zona amplia les instal·lacions, i a canvi altre edifici, el de Peons Caminers, passava a ser públic i es construiria un centre social. Defenia el projecte la representant de Compromís, Alicia Izquierdo.
8: Una modificació del pla, per tant, nosaltres la defensem com a raonada i raonable, que reforça la xarxa secundària de dotacions i que ens permet continuar amb el foment de l'habitatge públic i la preservació dels edificis d'interès. I si vull fer també una menció especial com a regidora de Patrimoni, un dels esmentats edificis, que és una de les mostres del patrimoni industrial construït al segle XIX, també ací a la ciutat de Gandia, i forma part ja del paisatge urbà, amb eixe exòtic també jardí de canyes de bambú, el qual després de la seva cessió per part de l'Estat fa uns anys va encetar una mena d'endreçament, i des d'ara, quan les possibilitats econòmiques ens ho permeten, ja estem mirant el tema de la redacció del primer pla d'intervenció i esperem, en aquest cas per als pressupostos de l'any que ve, doncs haurem de començar a treballar en l'edifici de Peons Caminers, també en la seva rehabilitació i en l'assignació del seu ús.
5: Doncs bé, esta operació no ha agradat a l'oposició. Escoltem a Víctor Soler del Partit Popular, qui creu que este solar del carrer Sant Enric s'havia de destinar millor a vivenda social.
6: Y no seremos nosotros jamás quienes hable mal de las empresas privadas, pero siendo representantes públicos y en un contexto de emergencia habitacional, creemos que tenemos que priorizar las necesidades de nuestra ciudad. Por eso, creemos que hay que decirlo alto y claro, como lo ha dicho el Partido Popular. Ese suelo debería utilizarse única y exclusivamente para construir vivienda pública y ayudar a los vecinos.
5: Doncs Salvador Gregori, responsable d'habitatge, recordava que el sector industrial també és important i que s'invertiria més, que invertiria en l'Ajuntament, invertiria més en vivienda social si el programa Vive de la Generalitat funcionara millor. Encara que en este mateix plenari s'ha adherit l'Ajuntament al Plan Vive en unes qüestions puntuals, Dani.
4: Doncs bé, ho deixem ahir i bueno, anem parlant ja al final l'agenda, que és divendres, que com sol ser habitual, ve carregaeta.
5: Gràcies. A la una el conte com va endavant el plenari.
4: Perfecte, anem actualitzant. Gràcies, Anna. Bueno, que este cap de setmana es calmen les temperatures, però no ja sabem les campanes al vol, perquè dilluns tornem als 34. I este cap de setmana, el que diu, bueno, l'avís meteorològic nivell groc per altes temperatures s'activarà a les 14 hores fins a les 20 hores, les 8 de la vesprada. En zones d'interior poden arribar als 36 graus. En 6 municipis, esta nit, en 6 municipis de la Safora han tingut nit tropical, és a dir, per damunt de 20 graus. En Barx, podríem dir 7, perquè en Barx han estat ahir 10,8 graus. La més baixa, aquesta mínima esta nit, en la Droba, Barx, 12,1 graus. En Oliva, la més alta, 21,9 graus de mínima esta nit. En Palmera, Real de Gandia i La Llacuna, en Villalonga, han tingut una mínima de 20,9 graus i 20,5 en la ciutat de Gandia. Les màximes, avui, com diem, poden arribar a 36 graus, sobretot en poblacions de l'interior, com pugui ser La Font, Potries o Barx. Demà estaran entre els 28 i 30 graus de màxima i el diumenge més o menys semblant i fins i tot podem baixar un grau respecte a dissabte i dilluns, com diem, ja parlarem, però tornaran a pujar a màximes de 34. Vent del sud, que esta vesprada girarà al nord i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 24% i el termòmetre marca 30,9 graus.

0: Tècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imagen. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València. Per un futur sense límits.
1: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
2: Este verano prepara tu B1, B2 o C1 de Cambridge en Academia Met en Oliva. Descubre nuestros cursos intensivos con grupos de máximo 10 alumnos y examen oficial Cambridge en la misma academia. Reserva ya tu prueba de nivel gratuita. WhatsApp 693-799-551. AcademiaMet.es. Fonteta de Soria 1, Oliva.
3: ¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti, con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
4: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
5: Les 12 i quasi 32 minuts, és un dels municipis on la previsió assenyala de les màximes més elevades per avui, 36, però també per a tot el cap de setmana que tenim per davant. En aquesta localitat està Sandra Albert. Sandra, on estàs? I bueno, que espere que estigues a l'ombra.
6: Molt bona vesprada, Dani, així és. Ens n'hem vingut a un dels municipis de la Safor on més calor podem patir durant la jornada d'avui. Podem arribar fins als 36 graus. Jo ja estic notant eixe calor, eixes altes temperatures, però qui també està notant-ho són els veïns i les veïnes de Villalonga. I mira, hem vingut al mercat perquè avui just hi ha mercat al llarg del matí i jo crec que les persones estan aprofitant per comprar algunes cosetes per passar millor el calor. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Com li diuen?
7: Àngeles.
6: Àngeles, vostè és de Villalonga?
7: De Villalonga.
6: De Villalonga. Com ha passat la nit? Ha fet calor?
7: Bueno, s'ha pogut aguantar. Esta nit s'ha pogut. Bueno, per lo menos en ma casa s'ha pogut aguantar.
6: I el matí com va?
7: Bé, molta calor.
6: I ara està comprant alguna verdureta, alguna molta, fruita? Mira, perquè estem sandia, ara en una de les parades.
7: Sandia, meló i un poc de verdura.
6: Què és el que fa per a passar millor el calor, a banda de amb el menjar? Robeta, aire condicionat, ventilador, bueno,
7: això,
6: ventall...
7: Això, l'aire condicionat. Ahir de vespre ja el vam enxufar.
6: O sigui, s'ha estrenat en guany abans o l'any passat també?
7: Sí, no, ja, ahir.
6: Perquè jo he consultat les dades i l'any passat també vam arribar a aquestes temperatures també, per aquesta època, sí, tal dia com avui.
7: Per l'estil.
6: O sigui, que ara ja toca...
7: Ara toca aire i pagar el recibo de la llum.
6: I un poquet de melonet per a passar-ho millor. A veure si també, bon dia. A veure per ací, com el diuen?
8: Em diuen Esteban.
6: Esteban, vosaltres esteu ací en la paradeta, sou d'ací Villalonga o itinerant?
8: Som Pablo del costat d'Ador.
6: D'Ador, com va per allà la calor també?
8: També ne fa, també, igual que sí.
6: Esteu venent fruita, verdura, que és el que més demana la gent estos dies que fa?
8: Fruita. Cireres, meló d'Alger, que està fresquet, amb fresquilletes, paraguaios, que també estan molt bé i estan bons, tomaca, que ja en tenim del terreno.
6: O sigui, que s'ha notat que la gent en el menjar també ha canviat ja, han canviat roba d'armari, però també en el menjar.
8: Sí, ara ja es nota que volen coses per menjar fresquetes.
6: Doncs nosaltres clar, també agafaríem alguna coseta, però qui també està agafant, a veure... Jo us veig bé, no? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Estan bé? Bon dia, què li diuen?
9: Sí, sí. A mi de sí.
6: De sí. Què està agafant per a cada?
9: És ambercocs, agarraré meló i potser alguna fresquilla.
6: Un poquet de fresque per a...
9: Sí.
6: D'on és? De sí, Villalonga?
9: Soc de sí, Villalonga.
6: Però del poble, de la Llacuna, quina zona?
9: Soc dels dos puestos.
6: I com es nota el contrast de temperatures entre una zona i l'altra?
9: Entre una zona i l'altra, jo sí, jo l'estiu el passe allà dalt, a la Llacuna. que encara que faci calor, que

0: durant el dia n'hi pot fer més que així baix, per la nit es dorm prou bé, són 4 graus menys.
1: Tanmateix, esta nit sembla que ha hagut nit tropical, han arribat a altes temperatures, com ho han notat?
0: Però a la llacuna, no, jo dorm... Jo sí, en casa dorm bé també, perquè és una casa d'estes velles i entonces encara està fresca, que dorm perfectament des de casa. Però ja el dic, jo quan ve l'estiu, a la llacuna. La llacuna, a la sombreta que el poses, ja el dic, són 3-4 graus menys que si vais al poble.
1: O sea, que s'estava un poc millor allí en estiu, però en l'ombreta, perquè en el sol...
0: Sí, el sol ni pots estar així ni pots estar allí.
1: I així ara al matí com està passant-se? S'ha notat ja aixes altes temperatures, aixa alerta
0: que... Sí, així ara ja no es pot estar, però està matí quan encara... Les nits no les fa massa calentes. Jo dic que tal s'és pel matí...
1: Encara es tapa?
0: Bueno, un llençol. En tira un llençol damunt a casa, en tira un llençol damunt.
1: O sigui, encara no ha arribat del tot de l'estiu per a casa, no?
0: No, per casa no. Casa.
1: Quan es nota fresca. Quan arriba l'estiu?
0: Pues l'estiu, si vols... Pues ara es comença molt pront la calor, però jo conte que... En ma casa, allà a finals d'este mes que érem a entrar, és quan el millor notes hi ha més calentor, que ja no necessita el llençol. Ara, per de pronto, necessites... Jo necessito el llençol. La dona necessita el llençol i cobertor.
1: Ai, el doble. O sigui, que quan ella va en llençol ja arriba l'estiu,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí. Jo dic que sí, normal.
1: Però llençol en aire condicionat, ventilador...
0: No. Per ara, res. Tinc aire condicionat, però... Per ara, res. Jo, ma casa és fresca. Ho dic, no és igual que un pis o un puesto, que jo allí no em puc queixar.
1: I si no, banyar-se un poquet a la natura, a la piscina.
0: Sí, sí, no, jo sóc de muntanya. Jo, si es presenta pegar una volta a alçar-me a les 6 del matí i anar a fer 2 horetes a la dona, també li agrada. 2 horetes per la muntanya, al fresquet, podem estar. Allí en la llacuna mateixa, cada volta... Quan estem tot l'estiu, ens alcem allà a les 6 i alguna cosa i una horeta, horeta i mitja fem per... Que la llacuna és el que el dic.
1: O sigui,
0: sí.
1: La clau és matinar una miqueta en estiu, sí, sí, sí, aprofitar aquestes sí. Hores que no fa tanta calor per a després descansar i a l'ombreta.
0: Sí, sí, després a l'ombreta el que tu dius, la cervesa.
1: La cerveseta, això també.
0: Que no falti, sí.
1: Doncs a seguir comprant. Moltíssimes gràcies.
0: Bueno, gràcies a vosaltres.
1: I anem a continuar, perquè a banda d'esta paradeta hi ha moltíssimes paradetes, tenim en el mercat de tot, la veritat. Però a banda de les persones, saps qui més patís calor, Dani?
2: Pues no sé, animalets.
1: Doncs bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
1: Com et diuen?
3: Eric.
1: Eric, tu tens una paradeta de plantes.
2: Ah,
3: plantes
2: clar.
3: Plantes i flors, però flors en porten poques. Poca, ara d'estiu, poqueta a poqueta.
1: També patixen calor.
3: La flor sobretot, la flor natural i tot això. La planta poca. La planta patix si no li poses el sol, la regues i tot això. Ara la flor tallar, que porta normalment, en d'estiu no la porta.
1: O sigui que cal tenir en compte quin tipus de productes portar, depèn de l'època de l'any. Ara, per exemple, quines plantetes poden suportar bé el calor?
3: La planta verda, la planta de fulla verda. La planta.
1: Algun nom? Flor,
3: pues tinc la Sant Silvera, que és aquesta que no li fa falta molta flor. Tinquesa, que ara mateixa, ara com es diu... Ah, no me'n recorde.
1: De color verd, la planta.
3: Sí, mira, el geranio de antimosquito,
2: sí.
3: Lavanda, la planta del diners, que no fa flor...
1: Això. O sigui, que podem tindre una planta antimosquits, que en l'estiu va molt bé.
3: Molt bé, tu la plantes, la regues prou, tampoc no n'hi ha falta tampoc, però la regues i tot això t'aguanta. Fa la floreta i t'avienta el mosquit.
1: I després la planta dels diners, que ens fa diners també, eh?
3: La planta dels diners et fa diners i te la regalen.
1: Ah, val. O sigui, que això no
3: té. Això no sap ningú, a que no?
1: O sigui, que si la compres no serveix de res.
3: La compres no serveix de res. Te la tenen que regalar perquè et doni diners.
1: I com va? Va mensual, diaris, diners? O com entren els...
3: Diari.
1: Els estalvis diaris?
2: Carrega.
1: A veure si trobem algú que ens regali una planta.
3: Una planta que te la regalen i veuràs com t'entra diners.
1: Doncs moltíssimes gràcies. O sigui, a veure si avui algú s'emporta diners també i si no, una de mosquits que també va bé.
3: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs ja ho hem escoltat, Dani, tant les persones com fins i tot les plantes. Avui, un dia com avui, pateixen molta calor. Ja sembla que l'estiu ha arribat. Jo, així a l'interior, la veritat que ja estic notant eixe calor. Jo no sé en la platja, com s'estarà? Jo crec que s'estarà bé, no? Més refrescat, més al sol, més descansat. Però no ho tinc molt clar, no ho tinc molt clar.
4: Pues mira, Sandra, anem a gràcies i anem a comprovar-ho, això últim que has dit, com s'està en la platja, perquè en la de Gandia torna a estar Cèlia, Julià. Cèlia, estàs agafant-li gustet al fet d'anar a la platja en ple horari de treball. Espero que tinguis raó de pes per estar ahí, en la platja nord de Gandia, Cèlia.
5: Hola, Dani, bona vesprada. Sí, tranquil, que tinc una raó molt important, una raó de pes, per estar així a treballar a la voreta de la mar, així a la platja de Gandia. De fet, estic al costat de la moto aquàtica de rescat de la Creu Roja, i en seguida sabràs per què, perquè, clar, jo estic escoltant a Sandra, i crec que així a la voreta de la mar es passa millor la calor, però també s'han de tindre en compte unes recomanacions molt importants. Tinc així al meu costat a Yasmina, que és infermera de la Creu Roja. I Yasmina, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada.
5: Gràcies per atendre'ns, perquè estem així a la voreta de la mar, clar, ells tenen molta feina, però de moment esteu més tranquils, no?
6: Sí, de moment n'hi ha poqueta gent, però bueno, irem increixent, entonces qüestió de temps.
5: Molt bé, escolta, quina és la característica més important de la calor que es pateix així a la voreta de la mar?
6: Bueno, així el mar Mediterrani, la costa valenciana, tenim molta humitat, això provoca que el cos no puga tirar tot el calor que té el cos en la mateixa rapidesa que faria en un ambient més sec. Entonces tenim unes qualitats que poden fer que tinguem un colp de calor, insolacions, coses que depenen de la temperatura.
5: Per tant, inclús podríem dir que és més important encara cuidar-nos davant la calor hacia la voreta de la mar.
6: Totalment, sí.
5: I com ens podem cuidar?
6: Bueno, sobretot en la mar podem fer unes coses com, per exemple, hidratar-nos, ficar-nos crema solar cada 2 hores. En el carrer podem ficar-nos una roba més holgada, clareta, i ficar-nos en la ombra, allà on puguem.
5: Val. Però encara que estiguem en la ombra, perquè clar, molta gent així a la voreta de la platja, o sigui, a la voreta de la mar, a la platja, es posa baix les sombrilles, però és igualment important cuidar-nos del sol.
6: Sí, tots els dies de l'any és important. El sol està ahí i és important cuidar-nos la pell i protegir-nos.
5: I no sé si a la resta de la gent li passarà, però Yasmina, jo tinc moltes vegades molts dubtes en quina graduació de crema solar ens hem de posar.
6: Bueno, jo sempre opte per la fotoprotecció més alta, la de 50, i ficar-me-la cada 2 hores. És el més important. Cada 2 hores aplicar-la, quan uno entra al mar, quan es seca la toalla, reaplicar. És molt important per no cremar-nos la pell.
5: El factor 50, i n'hi ha alguns casos que pugui ser de menys, o si és de menys graduació o menys factor, s'ha de posar cada menys temps?
6: La recomanació en els mesos centrals, quan més calor i el sol apreta més, és de 50. Després, a cada tipus de pell, si és més clareta, més oscura, pues podem aplicar, segons la pell, un fotoprotector diferent. Però jo sempre optaria per la protecció més alta.
5: I Yasmina, vosaltres ateneu molts colps de calor?
6: Atenem prou colps de calor, sí, perquè la gent ve molts extrems d'edat, n'hi ha gent que a lo millor ven de xuc, que no s'hidrata suficient, inclús persones amb factors cardiovasculars que s'han de tindre en compte que afecten també als colps de calor, clar.
5: I clar, si la platja de Gandia particularment ve molta gent de la resta d'Espanya, no sé si ells, clar, has comentat que hi ha un canvi de calor sec al calor humit, no sé si es nota això a l'hora d'atendre les persones.
6: Ells ho tenen clar, que és diferent, però encara que ho tinguin clar, pareix que no fiquen les mesures adequades o que no les apliquen del tot. Entonces, intentem ficar èmfasis en que hi ha coses que són molt importants, que s'han de fer, i que no només és teoria, és pràctica.
5: I cuidar-nos de la calor sempre, en la ombra, en el sol, sempre?
6: Sempre, tots els dies. En estiu, òbviament, fa més calor, n'hi ha que protegir-se més del calor i del sol, però això tots els dies de l'any.
5: I Yasmina, m'acompanyes? Sí, anem a preguntar a la resta de la gent que està per ací, a veure com es cuiden ells i elles del sol. Si vols tu, del que ens diguen, pots replicar i dir, no, pues això no es fa així, no es fa llina. Sí. Anem a preguntar-ho. Por aquí, ¿cómo se llaman ustedes?
7: Esperanza y Eva.
5: Esperanza y Eva, ¿de dónde son?
7: Madrid.
5: ¿De Madrid también?
7: Vivo en Madrid, pero soy de Burgos.
5: Ah, ostras, muy bien. ¿Cómo os cuidáis vosotras del sol?
7: Pues muchísima crema. Crema cada 2x3, de 50 para arriba, con camisetas y gorras y agua.
5: ¿Y a la sombra?
7: Y a la sombra, por supuesto.
5: Y a la sombra. Escuchad, he visto...
7: Es que venimos sin sombrilla para un ratito y hemos aprovechado todo, muchachos.
5: Mira, es que la gent dels espectadors de Telesafor, Dani, ho estaran veient, però és que aquestes dones han aprofitat la sombrilla de socorristes. y se han posat así darrere per aprofitar la sombreta. Pero bueno, ustedes más seguras que nadie, porque aquí encima de la Cruz Roja.
7: Hombre, por supuesto. No lo dudes.
5: Escuchad, ¿vosotras habéis notado el cambio del calor de Madrid aquí?
7: Sí, sí. Ahí en Madrid hace un calor más seco, es peor. Aquí se está mejor, aquí se respira.
8: Además se mete por la nariz y produce incluso heridas.
7: Allí en Madrid.
8: Sí, está muy seco.
5: Sí. O sea, que consideran que se pasa mejor.
7: Sí.
5: Y aquí claro. a la orilla del mar.
7: Ya es, uff.
8: Uf. Esta brisa ayuda. Sí, allí claro. El calor es muy seco.
7: Aquí se puede dormir tapada. Allí en Madrid, ¿no?
8: Y no se puede respirar ahora mismo. Es un poquito...
7: Estamos pasando mal. No se riegan las calles ni nada, y todo el polen que hay, todo, sale casi con mascarilla a la calle y todo.
8: Hace unos años, ahora más de 10, 15, se regaban todas las calles en todas las ciudades. Yo en Burgos lo veía y en todas las ciudades. Ahora ya no. Entonces toda la porquería se queda en las calles con el calor, el meado de los perros, sinceramente, todo eso. Es horrible. Hay por calles que no se puede ni respirar. Es horrible. Porque ya no se limpian.
5: Y escúchame una cosa. ¿Ustedes hasta cuándo están aquí en Gandía?
7: Nos tenemos que ir mañana ya. Llevamos desde el martes.
5: O sea que estáis aprovechando las últimas horas de calor húmedo.
7: Sí, digámoslo así. Pero vamos, que venimos 2-3 veces al año, ¿eh? Nos encanta Gandía.
5: Yasmina, no sé si les has escoltat.
6: Sí.
5: ¿Ho fan bé?
6: Jo diria que sí. A mi m'agradaria preguntar, pues... M'agrada sempre preguntar per cada quanto se pone la crema del sol.
7: Pues hemos salido del agua ahora, ya no nos la ponemos porque nos vamos para el hotel, porque hemos estado 1 hora y media aproximadamente, pero si estamos a lo mejor 2 horas, cada hora, como mucho, o sea, un baño que nos dura unos 3/4 de hora, salimos, nos secamos y si nos quedamos, crema, otra vez al agua y repetimos.
6: Perfecto, molt bé. Aprobáis.
5: Ideal. Pues muchísimas gracias, chicas. Y a disfrutar del sol y de la playa. Lo poquito que os queda. Sí, gracias. Gracias. Mira, la verdad es que la gente, bueno, cada vegada está más concienciada, ¿no?
6: Sí, n'hi ha que fer treball, divulgació i prevenció, però la gent cada volta té més informació i esa és la intenció, no?
5: Molt bé. Que cada vegada es reduïsquen més estos cops del calor.
6: Sí, i que la gent es cuide, que tinguin més salut i això, fer salut, sempre.
5: Pues moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies. Dani, ja ho hem escoltat. La veritat és que és molt important prestar atenció a la pell i ja la gent comença a fer-ho. I, sí. Bueno, aquestes dones que m'han entrevistat ho fan perfecte. Ja ho ha dit Yasmina.
4: Ah. Bueno, la veritat és que interessant informació, Celia, perquè quan veiem un solet ens alegrem i moltes vegades oblidem el perill, no?, que pot suposar.
5: Exacte. És que a vegades, com estem així tan tranquil·lets i tan a gust així en la platgeta i al solet, este sol que tant ens agrada, ens oblidem de cuidar-nos, i això no ens hem d'oblidar mai, sempre cremeta, ja ho ha dit Yasmina, cada 2 hores, sí. De 50. O sigui que ja no tenim excusa perquè ara ja sí que ho sabem.
4: Bueno, gràcies, Celia, i després me diuen els companys que tornem a parlar en altra connexió. I ara, en 3 minuts, respostes dels missatges de A qui en corresponda. Sí.

0: Si prefereixes pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudix de la fibra i mòbil de la Terreta.
1: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
2: La fideuá, tan querida en la cocina de Gandía, también la tienes en Cafuster. La hacemos con los mejores ingredientes y dando nuestro toque a la receta tradicional, como si estuviera feta en casa.
1: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
3: ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'event gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6 i mitja de la vesprada, i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll d'Esborja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem!
4: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
5: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
6: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
8: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
9: Ahí escoltem la sintonia de A Quien Corresponda i és el millor moment per a buscar les respostes i ens arriben, ens acompanya el director general de Serveis Bàsics de l'Ajuntament de Gandia, Sebas Gálvez. Molt bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani.
9: Anem als missatges, a les respostes, però primer, un aclariment sobre ubicació. És l'oient que s'especifica que la setmana passada va enviar un correu relacionat amb una queixa de presència de caparres, puces. Diu que la ubicació concreta és en el camí Via Verda 2 del Serpis. El mal està del camí, ple de forats, brosses als costats, i esta situació provoca aquesta presència de caparres i puces, problema per als animalets, com el gos que porta, i també que afecta a les persones. Camí Via Verda 2 del Serpis.
10: Muy bien, gracias. Pues tomamos buena nota y lo enviaremos a la contrata de mantenimiento para que pasen a revisar y a control de plagas para que pase a hacer un tratamiento.
9: Perfecto. Bueno, vaig a llegir la última frase perquè està oient, afegís. Gràcies per la vostra atenció i pel treball que feu al programa Salutacions. Pues esta frase que aniria millor a l'espai patrocinat per Cafès Climent. Vull donar les gràcies que acabarem el programa amb ell per acabar amb agrair més coses més positives.
10: Molt bé.
9: Una altra qüestió, perquè ahir no em va donar temps, és extens el missatge escrit, és una persona, un oient o una oient, que, bueno, me dirijo a la Corporación Municipal, presidente de la Junta Local Fallera, no cree que deberían ser más empáticos en el tema de las carpas, verbenas, de las fallas, ¿por qué no buscan una alternativa? Y recorda que Lluís Belda trasllada actes a música. No han pensado que se trasladen a una zona más alejada y que se hicieran conjuntas, es decir, al par de la fira, y que durante esos días se agrupen y lo que saquen de las barras se lo repartan entre ellas. Bueno, demana també alternatives per al tema de tardeos i les festes per la nit. I, bueno, però hem de recordar que això és un acord entre el col·lectiu i que hi ha moltes persones implicades i, bueno, és una opinió respectable. I tenim un missatge que vull que escoltar-lo per a deixar ja tancar el tema d'esta oient, perquè crec que ja ho han dit moltes vegades, però ha tornat a enviar un missatge. Escoltem, Sebas.
11: Sí, el missatge que envié m'equivoqué. Pensaba que el gallo ya no cantaba mal o no iba a cantar mal, que alguien había puesto...
9: Bueno, ahí está, el gallo, el carrer de Sant Jordi. Ja tanquem, ja no sabem com dir que, si vol que es pose fi, té que dir en tal carrer, tal número, tal piso, té que dir.
10: Correcte, es comentamos la setmana passada. Sí.
9: Perfecte. I ara sí, Sebas, missatges escoltats dimarts passat. Una veïna informava que al costat mateix de la porta principal de l'església del Grau hi ha un forat que dificulta el pas de cadires de rodes.
10: No, pues este agujero está dentro de un terreno que es propiedad de la iglesia de San Nicolau del Grau. No podemos actuar nosotros al ser vía pública, pero sí que nos ponemos en contacto con ellos pues para comunicárselo y que lo intentemos solucionar.
9: Ens anem a la platja perquè una oient lamentava que el diumenge passat, a les 7 del matí, hi havia a la vorera d'una discoteca de la platja de Gandia botelles d'alcohol i gots per terra. Sol·licitava que es netejara. Clar, jo em plantejo si és un diumenge a les 7 del matí.
10: Clar.
9: Jo crec que...
10: Bueno, pues una vez más, pues lamentar estas conductas incívicas y efectivamente, como comentas, pues la misma mañana se limpió. Lo que pasa es que, claro, a las 7 de la mañana todavía no habían pasado los servicios de limpieza por allí.
9: Ah, pero es que ahora la gente que irse a caminar con el soletis pronte, se ajunten los que irse a la discoteca en los que van.
10: Que salen con los que van y con los que llegan.
9: Un veí advertía que al passeig de les Germanies, a l'edifici del Banc Santander, el qual està en reforma, està fent una escala que trau un escaló al carrer.
10: Bueno, pues se revisa por parte del Departamento de Urbanismo y cumple la normativa. Se trata de un escalón provisional y puntual mientras están acabando de habilitar el acceso principal. Está vallado y en principio no existe peligro de caída para los viandantes. En los próximos días está previsto que se retire.
9: De acuerdo. Un altre missatge. Una usuària de la Marina posava de manifest que els seients dels autobusos estan molt alts i la gent gran no pot seure's.
10: Bueno, pues lo hemos trasladado a los responsables de la Marina Gandiense, que es quien presta el servicio en estos momentos, y recordar cómo se anunció semanas atrás que el año que viene contaremos en Gandía con un nuevo servicio de transporte público en el que se integrarán las actuales concesiones en una. La nueva contrata pues ofrecerá un servicio más eficiente, sostenible y sobre todo accesible. Así está previsto que se renove la flota de autobuses. Hablamos de 10 autobuses nuevos, 100% eléctricos, con toda su tecnología, equipamiento renovado y por supuesto cumpliendo todas las medidas de accesibilidad. Y un servicio a la altura de lo que merece nuestra ciudadanía.
9: Ajá. Canviem de dia i escoltem més missatges. El propietari d'una cafeteria recordava que en el carrer Du Carles de Borja, el número 26, que falta una paperera que va a arrancar un camió.
10: Bueno, pues hemos solicitado que se reponga esta paperera.
9: En referència a la decisió de la falla Lluís Belda de reubicar a la zona dels esclaves actes que fa al carrer amb la intenció d'evitar molèsties als veïns, es considerava que a veure si, per no molestar a uns, molesten a uns altres. Nunca llueve a gusto de todos.
10: Bueno, pues en primer lugar, poner en valor que esta falla pida disculpas y haga propósito de enmienda pues con el objetivo de mejorar la convivencia entre la fiesta fallera y el descanso vecinal, que es una cosa que al final nos interesa a todos. Así, pues lejos de mirar hacia otro lado, la comisión pues ha querido actuar con responsabilidad, respeto y sentido común. Respecto a la reubicación, pues todavía no está claro que pueda ser en la zona de las esclavas. Se trata de una posible opción. En estos momentos, pues están a expensas un poco de que el ayuntamiento les indique, tras el estudio pertinente, qué lugar sería el más idóneo para realizar el traslado de las actividades musicales.
9: La verdad es que el tema de ubicación de falles, todo va a comenzar amb la Vila Nova en el trasllat del muntatge del monument, i a partir d'ahí van enganxant-se i el tema va calfant-se i queden dies per les parelles pròximes. Més qüestions, s'indicava que en el carrer Jaume II les papereres estan plenes, así crec que enviava fotografia.
10: Bueno, pues hemos pasado esta mañana a comprobarlo y hemos visto que ya están vacías y que ya se han vaciado.
9: Perfecte. Se sol·licitava que es netege i es desbrose el camí vell de València. I així hem de dir, fent spoiler del vull donar les gràcies per al final del programa, que hem rebut missatge d'este oient, d'esta persona, dient que, bueno, agraïm que s'ha netejat el camí vell de València. Es proposava, i anem amb l'últim missatge, es proposava que es lleve una zona de càrrega i descàrrega en el carrer Calderón de la Barca 58, perquè els dos comerços que hi havia ahí, que feien ús de ser càrrega i descàrrega, que ja han tancat per jubilació.
10: Bueno, pues hemos trasladado a circunstancia el Departamento de Tránsito y Movilidad para que lo estudie y si lo creen conveniente se repinte y se recalifiquen las plazas.
9: Perfecte. Doncs bé, faena feta. Sebas Gálvez, moltíssimes gràcies, una setmana més. Bueno, i si la setmana que ve no té res millor que fer, pues pot passar-se per així per a continuar responent.
10: Siempre es un placer venir a veros y muchas gracias y buen fin de semana.
9: Això, bon cap de setmana. I ves per la sombra, perquè ara estem, d'ací no res, ja tenim l'alerta groga fins a les 8, i sembla que este cap de setmana, o ja ho hem dit, baixarà un poc, no anava a dir refrescarà, però ni molt més. Però no baixen la guàrdia, perquè dilluns sembla que tornen a pujar, així és que millor per la sombra. Sebas,
10: molt bé, moltes gràcies.
9: Fins la pròxima. Arribem, queden segons per arribar a la una de la vesprada, butlletí informatiu de la cadena SES, companys de la SER Madrid, es compten el més important de l'actualitat nacional i internacional, però ja saben, 7-8 minuts, tornem a este temps de Hoy por Hoy Gandia. Fins ara.

0: Es la 1, mediodía en Canarias. La AIREF avala la previsión de gasto en pensiones del gobierno, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Pablo Anzola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el 13% del PIB que según el organismo gastará España en pensiones hasta 2050 está a tres décimas por debajo de lo que marca el límite de gasto. Esos son los cálculos de la AIREF, que avala, por tanto, el cumplimiento de la regla, pero que insiste, como ya hizo el año pasado, en que ese límite está mal diseñado y no garantiza en este momento la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo. Inés Olondriz es la presidenta del organismo, decía.
2: Cuando uno mira la sostenibilidad en el largo plazo, nos lleva a que en el 2050 la senda de deuda va a tener una pendiente positiva y va a ir creciendo.
1: Las pensiones, pero también el gasto en sanidad o en cuidados, presionarán las cuentas públicas y llevarán la deuda hasta el 123% del PIB en 2050. La AIREF pide al gobierno reformar esa regla de gasto para garantizar la viabilidad de las cuentas públicas.
0: El gobierno respalda las palabras de ayer de Óscar Puente y reafirma que lo que está pasando con los casos judiciales abiertos, como el de Leire 10 o el de Zapatero, es extraño. Lo ha dicho Arcadi España, que es el ministro de Hacienda.
3: Yo creo que el ministro Puente, por supuesto, es unas palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos. Máximo respeto y confianza en la justicia, en los fiscales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que dejarlos a trabajar con independencia. Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
0: Ni la imputación de Zapatero ni la entrada de la UCO en Ferraz están contemplados en el CIS de mayo que se acaba de publicar. En el barómetro, el PSOE sigue en cabeza, pero el Partido Popular y Vox crecen un punto y medio en intención de voto. Aunque entre lo más llamativo está la respuesta de la población a la prioridad nacional. Julia Molina, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Los partidos de la derecha crecen en este CIS que se elaboró entre el 4 y el 18 de mayo durante la campaña andaluza y después de conocer los resultados en esa comunidad, mientras que el PSOE cae dos décimas, aunque se mantiene en primera posición en intención de voto y saca una ventaja de algo más de 11 puntos al PP. Sumar cae un punto. El barómetro también se elaboró después de los acuerdos en Extremadura y Aragón, así que el CIS pregunta por el concepto de prioridad nacional impulsado por Vox y aceptado por el PP en esos pactos. Los resultados entre quienes están informados sobre el asunto dicen que un 44% está de acuerdo con el concepto, pese a que un 40% cree que es una idea incompatible con la Constitución.
0: Del exterior, Bruselas cree que Rusia ha dado un paso más en su intento de desestabilizar a Europa y apunta directamente al Kremlin por el dron que ha impactado en un edificio en Rumanía que ha dejado dos heridos. La Comisión está diciendo que es necesario intensificar la presión sobre el Kremlin. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
5: Sí, buenas tardes. La Comisión habla de una agresión inaceptable y repiten que Rusia ha cruzado una línea roja, como decía esta mañana la presidenta von der Leyen.
6: These drone incursions, we see them in interference in our democratic system.
5: Porque estas incursiones de drones buscan desestabilizar nuestras democracias, acaba de decir el portavoz de la Comisión Olof Gill, que subraya el compromiso del Ejecutivo Comunitario para reforzar el flanco oriental, una promesa que ya trasladó esta semana la presidenta a los países bálticos, donde también hemos visto una escalada en las incursiones de drones en las últimas semanas. El presidente ucraniano Zelensky pide intensificar la presión sobre Rusia. Bruselas recuerda que prepara ya un nuevo paquete de sanciones. El canciller alemán Merz dice que tanto Alemania como la OTAN están preparados para defender cada centímetro del territorio de la alianza.
0: El ministro español Álvarez acaba de escribir además un mensaje en X condenando esta incursión del dron y ha mandado su apoyo a Rumanía. Iberdrola se fija como objetivo alcanzar los 21.000 millones de euros de beneficio neto hasta el año 2028. Así lo ha asegurado el presidente ejecutivo de la energética, Ignacio Sánchez Galán, en la Junta General de Accionistas, que ha aprobado por una mayoría del 97% los planes propuestos por el Consejo de Administración.
7: Las inversiones también en nueva potencia alcanzarán los 15.000 millones, principalmente en las tecnologías eólica terrestre y marina y almacenamiento, tanto de bombeo hidroeléctrico como con baterías. Para hacer realidad este plan, vamos a realizar más de 10.000 nuevas contrataciones de personal.
0: Y el Consejo Consultivo de Andalucía ha concluido que la licencia municipal que amparó el proyecto del Algarrobico es nula. 20 años después se allana el camino para la demolición de este hotel a medio hacer en esta playa del municipio de Carbonera. Será Almería, Javier Romero.
8: La demolición del Algarrobico cada vez más cerca al anularse la licencia de obras después de más de 20 años. Los ecologistas urgen ya al gobierno a que entren las máquinas. Eva Saldaña, de Greenpeace.
9: Así que hoy, desde Greenpeace, exigimos la demolición inmediata de este mamotreto y, por supuesto, que los presupuestos públicos de 2026-2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original.
8: El Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que la licencia que permitió construir el hotel en Carboneras es nula de pleno derecho por edificar en suelo protegido y vulnerar la ley de costas. Con todo, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a certificar la anulación definitiva del permiso urbanístico en una próxima sesión plenaria.
0: Deporte, Sonia Luz, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se mueve el mercado con el Barça como protagonista. ¿Dónde está el primer fichaje para la próxima temporada, Nisola?
11: Pues ahora mismo, en estos momentos, Anthony Gordon, el primer fichaje del Barça para esta próxima temporada, está firmando su contrato en el despacho del presidente Rafa Juste, acompañado también de Joan Laporta, y dentro de unos minutos, a partir de la 1:30, se va a hacer esta primera rueda de prensa del internacional inglés como futbolista del Barça.
10: Gordon, que llega al Barça, mientras que Íñigo Pérez se despide como entrenador del Rayo Vallecano. En estos momentos va a comenzar la rueda de prensa. Mañana termina la temporada de clubes a nivel continental con la final de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, y la cadena SER ya está en Budapest. Cuéntanos, Lluís Flaquer, buenas tardes.
12: Buenas tardes. El Puskás Arena cogerá en un par de horas la previa de la gran final. Luis Enrique y Arteta comparecerán ante los medios evidenciando ya desde hoy el toque español de esta final de la Champions. El Paris Saint-Germain, actual campeón, se siente favorito ante un Arsenal que vuelve a una final 20 años después, buscando la que sería primera Champions de su historia. Aficionados ingleses y franceses ya se dejan ver por el centro de Budapest, ciudad que acogerá el partido que decidirá mañana a las 6 de la tarde quién se proclama campeón de Europa.
10: Gracias, Flaky. Y tenis, Roland Garros está jugando Pablo Carreño contra el argentino Tirante, primer set para el español, y en unos minutos Rafa Jodar contra el americano Michelsen.
13: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
14: La filosofía que lo peta en redes.
13: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
15: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
13: pensar.
15: Aquel entonces.
13: Escuchar otras voces.
16: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
15: Me lo darías, ¿no?
16: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
13: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
13: Eres tú. A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena SER. El poder de la conversación.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
17: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
18: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
19: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
20: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de Valencia. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena SER. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
21: Por hoy Gandía, Daniel Ardiz.
22: La 1 y casi 9 minutos. ¿Qué tal están en Salud de Now? Ya en este segundo tram del test de magazine del Hoy por Hoy Gandía, el último programa de la semana, porque dilluns tornarem a més assumptes. Però anem per parts. Anna Llopis, hola de nou.
23: Hola de nou.
22: Bueno, fem alguna referència al plenari o mon anem a Castellonet? Què vols primer?
23: Em fa igual,
22: que bueno, anem a Castellonet de la Conquesta, perquè ja varen dir que la cosa estava rebolicada, hi havia moviment després d'aquesta proposta que va fer una empresa per a construir un complex turístic, crec que vora un quilòmetre del nucli urbà, hotel, però sembla que no només un hotel és el que estava previst. Això va dividir a la ciutadania I tot esta qüestió va fer que l'alcalde ja anunciara, Espinosa, anunciara que anava a deixar el càrrec, i des d'ahir ja tenim nou alcalde. I, companys, crec que ja el tenim al telèfon. Rafael Mafé, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
22: Bueno, nou alcalde de Castelló de la Conquesta des d'ahir, però la veritat és que els motius fan que siga un sabor agredolç?
1: Pues sí, la veritat que sí, perquè s'han produït una sèrie de circumstàncies desafortunades, però bueno, tenim que tirar avant. L'alcalde Espinosa va dimitir, però bueno, ara els regidors que ens han quedat d'això, pues tenim que tirar avant. I entonces anem a treballar conforme estava treballant ell, de la millor manera possible pel poble.
2: Rafael Mafé, bon dia, soc Ana Llopis.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia. El projecte de l'hotel que comentàvem és el que ha motivat tot això, ha dividit un poquet al poble. En quin moment es troba aquesta qüestió?
1: Bueno, pues ara la veritat està tot en mans de conselleria. A través dels nostres tècnics es va elaborar un informe que es va presentar a conselleria i pensem que aquest informe deu de ser suficient com perquè no es faci l'hotel. De totes maneres, ja el dic, està en mans de conselleria. Si conselleria mos dona la raó, perfecte. Si no mos donarà la raó, pues veuríem a veure quines mesures podem adoptar per fer front a la construcció de l'hotel.
22: Voldríem també la seva valoració, alcalde, que els veïns i veïnes ja es queixaren d'una convocatòria d'una reunió d'un dia per a l'altre. En el plenari d'ahir volien tindre la paraula, no varen poder parlar. Jo no sé vostè si vol, el seu objectiu és reconduir aquesta tensa, per dir-ho d'alguna manera, relació entre el govern i els veïns.
1: Bueno, primer que res dir que en política, igual que en tots els aspectes de la vida, vull dir, no es poden fer, les coses no es poden fer conforme voldríem a voltes de pressa.
22: Clar, sí.
1: Vull dir, tot té uns temps i que s'han de respectar. Respecte al tema dels veïns, pues la veritat és que ha hagut una situació un poquet complicada, tampoc n'hi ha que fer-ho més gros, i a partir d'ara, com ja t'he dit abans, tant els meus companys com jo, el que anem a intentar és reconduir la situació i sempre el que estarem sempre a favor del poble. Entonces, jo ahir ho vaig manifestar, que per lo que vulgueren mos tenien a disposició de tots els veïns. Mos posàvem a disposició d'ells en lo que necessiten i en la medida de lo possible pues intentarem tirar el poble avant.
2: La postura actualment del govern de Castellonet és que este projecte finalment no es faci realitat o que es modifique?
1: No, la postura de l'Ajuntament és la postura del poble, que és que no es faça l'hotel. Aquesta postura s'ha manté sempre, perquè en ningú moment ni han hagut permisos ni res. L'anterior alcalde l'únic que va fer, li se va presentar un projecte i ell pues, va adoptar les mesures que tenia que adoptar, però en ningú moment s'ha parlat de fer-se ni va fer-se demà ni després demà. Vull dir, tot segueix un procés i nosaltres respectem aquest procés. I entonces, pues, és el que n'hi ha. Ara nosaltres esperar a que ens digui conselleria i a partir d'ahí pues, prendre les decisions. Però en ningú moment estava clar que anava a fer-se l'hotel. Saps? Perquè s'han dit informacions que no eren del tot correctes. Entonces, també, per part de ha hagut un procés de desinformació també. A lo millor nosaltres, des de l'Ajuntament, no han sabut transmetre el que n'hi havia de forma clara, assumim el nostre error i a partir d'ara pues, intentarem millorar la comunicació en els veïns.
22: Ah. Molt bé, Rafael, com ens agrada la informació correcta de primera mà, per això li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació i hagi entrat en directe per a deixar les coses clares. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres i qualsevol cosa que necessiteu, sempre en tindeu tant els meus regidors companys com a mi, en tindeu pel que necessiteu.
22: És d'agrair.
2: Moltíssimes gràcies.
22: Una abraçada. Adéu, alcalde.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
22: Bueno, Anna, tornem a Gandia, al plenari, per comentar algun assumpte.
2: Ai, sí, es continua encara en marxa el plenari, Dani.
22: Estan aprofitant-lo.
2: Sí, sí. Comentàvem al principi del programa que s'havia parlat d'habitatge. També s'ha parlat de la situació econòmica de l'Ajuntament, s'ha aprovat el Pla Econòmic Financer de 2026-2028 perquè l'Ajuntament de Gandia ha sobrepassat el que es diu la regla de gasto entre els anys 2024 i 2025. El regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, ha defès la bona situació econòmica del municipi en comparació amb la gestió del Partit Popular.
3: I bé, sols com a informació. Any 2011, romanent líquid de tesoreria, menys 14 milions. 2012, menys 4. 2013, menys 21. 2014, menys 31. 2015, la Cima Copi, menys 43 milions d'euros. Ara que està el Giro d'Itàlia en marxa, Cima Copi, menys 43 milions d'euros. 2016, primer any nostre, menys 700.000 euros. I després passem a 12 milions positius, en el 2017, 13, 14, 8, 21, 25, 14, 10 i 3, fins l'any 25. És a dir, de 11 anys, 10 anys en romanents de tesoreria positiu.
2: Bé, Dani, estem treballant la informació en la nostra web. D'ací un ratet tindran un resum complet del plenari perquè s'ha parlat de moltes més coses, de padró municipal, de la música al carrer i de moltes qüestions.
22: Perfecte. Pues molt bé, Anna. Gràcies. En l'agenda ens retrobem.
2: Perfecte.
22: Gràcies. Publicitat i seguim.
21: Hoy por hoy Gandia. Daniel Ardiz.
4: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
6: Gasolinera Moscardó. Todos nuestros carburantes están aditivados. AdBlue, para camiones y vehículos. Recarga eléctrica oficial Iberdrola y servicio de gasoil a domicilio.
23: Asistida por nuestro personal desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Más de 40 años a tu lado. Siéntete como en casa con tienda de conveniencia con precios competitivos. Servicio presión de neumáticos gratuito.
6: Dos boxes de lavado a presión y un puente de lavado de última generación. Como siempre, estamos en Avenida del Grau 164. Gasolinera Moscardó. Grandes descuentos para particulares, autónomos, transportistas y flotas.
23: Un servicio amable con asesoramiento experto.
24: Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
22: La Nau Gran i la Universitat d'Estiu, dos projectes de la Universitat de València que formen part de la vida cultural i educativa de la ciutat de Gandia. Anem a analitzar aquestes dues iniciatives i ho fem amb ella, és periodista i tècnica de la Universitat de València al Centre Internacional de Gandia, molt vinculada des de ja fa uns quants anys a la difusió de les activitats acadèmiques i culturals que organitza esta universitat, la de València, a la nostra comarca. Isabel González, què tal? Molt bona vesprada.
25: Molt bona vesprada, Dani.
22: Se me fa un poc estrany fer l'entrevista. Bueno, Isabel, anem a parlar de la Nau Gran de la Universitat de València, però, bueno, pot ser, tot el món diu, sí, el nom el tinc clar, però com explicaries aquestes dues iniciatives? Perquè pot ser que exactament molta gent no sàpiga què són.
25: Doncs la Nau Gran, tant la Nau Gran com la Universitat d'Estiu són dos projectes molt distints però que tenen la mateixa filosofia, que és acostar el coneixement i la reflexió i en definitiva la universitat a la societat. Per una banda tenim la Nau Gran, que és el projecte de la Universitat de València dirigit als majors de 50 anys, que arriba a Gandia en el 1997, o sigui que fa quasi 20 anys que tenim la Nau Gran a Gandia i que en aquest moment aglutina vora 600 persones tant de la comarca de la Safor com de les comarques voltants. I després, per altra banda, tenim la Universitat d'Estiu, que també és una proposta completament consolidada. Enguany ja fem la 43 edició, o sigui, fa 43 estius que està la Universitat d'Estiu en marxa.
22: Amb Iñaki Gabilondo, el gran Iñaki Gabilondo, per inaugurar.
25: Enguany, sí, tenim una... crec que per a mi, per a tot l'equip i per a molts de nosaltres, un luxe d'inauguració, que és Iñaki Gabilondo, sí, el dia 3 de juny en la Marquesa.
22: Naugran, ara passarem a la Universitat d'Estiu de Gandia, però, bueno, ja has dit majors, per cert, els companys jovenes de la redacció, com Bonet Calvar Sermí...
25: Ja pots apuntar-te a
22: la Naugran. que és una bona idea. Podem perfilar més l'alumnat?
25: L'alumnat que tenim de la Naugran és un alumnat molt divers. Com t'he dit, l'únic requisit és tindre 50 anys, sí, o més. Aleshores, tenim persones que s'han jubilat, persones que treballen i combinen l'última part de la seva vida laboral amb les aules. Tenim persones que no s'han pogut acostar per distintes circumstàncies a la universitat mai i troben en la Naugran aquest espai. Aleshores, l'únic punt en comú de la gent és que té moltíssimes ganes d'aprendre i de continuar actiu. La Naugran no busca un títol oficial, sinó que busca aquest interès pels nous coneixements, per créixer personalment, i la veritat és que això crea un ambient molt enriquidor dins de les aules.
22: Evidentment, formar-se, però també una part social, però primer concretem, aquesta oferta formativa que hi ha actualment a Gandia.
25: A Gandia, en aquest moment, tenim dos itineraris, un dedicat a les humanitats, a les arts i a les humanitats, i l'altre a les ciències socials i jurídiques. Els dos tenen una duració de 3 anys, i es donen el que nosaltres diem assignatures troncals, que engloben des de la història, la literatura, l'art, la psicologia, l'economia, el patrimoni. És un ventall molt ampli del que són els sabers de la universitat. I després aquesta oferta es complementa les optatives que cadascú elegeix en funció dels seus interessos o de la seva disponibilitat. I després, a banda d'això, els seus itineraris tenen 3 anys, fem cursos d'especialització, perquè resulta que la gent està super a gust allí,
22: sí,
25: i vol continuar estudiant.
22: Donem un poquet més.
25: Aleshores, tenim cursos d'especialització en dret, en història d'Espanya, en filosofia, i per tant, al final, l'oferta de la Naugran, tenim una oferta estable, que són els itineraris, però també és una oferta variada i flexible en funció dels interessos de la gent.
22: Ah, acabes de dir, Isabel, que la gent està a gust, demana més, és el d'estar a gust, el que qui va és perquè vol, perquè ho desitja. Això fa que tinga un caràcter social molt marcat.
25: És un caràcter social extraordinari. L'altre dia una dona ens deia que no s'imaginava que en els seus 60 anys podria crear noves amistats en el concepte pur del que significa una amistat.
22: Clar.
25: És cert que es creen sinergies molt boniques, la gent que ve allí ve perquè vol, i aleshores tenen canvis de rutina, incorporen noves persones a la seva vida... I, a més, tenim demostrat que l'aprenentatge al llarg de la vida, la participació en la vida cultural, millora el benestar de les persones. T'he de dir que els nostres alumnes naugrans són els principals consumidors de l'oferta cultural de la ciutat.
22: S'aporten el top. Sí, en ese sentit.
25: Si es trobes, en qualsevol acte que vagis, es trobes.
22: No fallen, a primera fila. Universitat d'Estiu de Gandia, punt i a part. Bueno, evidentment, és una cita clàssica que arriba any rere any. Estem ja a les portes, de fet, la setmana que ve. Novetats?
25: Sí,
22: dir,
25: enguany...
22: Quina edició és la d'enguany?
25: La número 43.
22: 43, i inclou novetats.
25: Inclou novetats, sí. Enguany hem ampliat el calendari en quant a l'oferta de cursos. Els cursos van començar el passat dimecres i s'allargaran fins al 17 de juliol. No és un calendari tan conglomerat com en altres ocasions, sinó que s'allarga més o menys 2 mesos i mig. Tenim 4 modalitats de cursos, els cursos divulgatius, com sempre, els cursos d'especialització, els cursos d'actualització professional, i enguany hem introduït els UV col·laboratius, que són els cursos que donen crèdits col·laboratius a l'alumnat de grau de la Universitat de València.
22: O sigui, està tot lligat i ben lligat.
25: Sí.
22: Temes, perquè sempre són interessants i variats,
25: sí,
22: i enguany...
25: la filosofia de la Universitat d'Estiu sempre és intentar connectar amb les inquietuds de la societat. Aleshores, havíem pensat que enguany no podríem deixar de parlar de la intel·ligència artificial, evident, que tant ens afecta en tots els sectors.
22: Per a bé i per a mal.
25: El lema d'enguany és coneixement fake, educació i investigació en l'era de la intel·ligència artificial. I a partir d'ahí s'articulen cursos de les quatre modalitats de temàtiques també molt diverses, com són la sostenibilitat, l'educació, la comunicació, la cultura, la salut, el medi ambient, la intel·ligència artificial... O sigui que n'hi ha un ventall d'oferta molt variada.
22: Mm-hmm. I a més, allò interessant també, no?, que arredonís la Universitat d'Estudis de Gandia, és que va més enllà de les aules, perquè hi ha una oferta també fora.
25: Sí, la Universitat d'Estiu, igual que en altres ocasions, presenta una oferta cultural oberta a la ciutadania. Sí. Nosaltres el que volem és acostar la cultura universitària a ciutadans i convidar-los a reflexionar amb nosaltres. I enguany parlarem sobre la situació internacional en la catedràtica Aurora Boix, parlarem de la divulgació de les matemàtiques en Clara Grima, tindrem els periodistes Loreto Chando i Sergi Pitarch, tindrem a l'escriptor David Uclés i també tindrem a l'escriptora Marta Sanz. I sobretot, com estàvem comentant a l'inici de la entrevista, tindrem el luxe de comptar el dimecres a les 7 en la Marquesa a Iñaki Gabilondo.
22: Que suposa que podem aprofitar el viatge per a xerrar amb ell.
25: Efectivament.
22: Ha sigut la veu d'esta, d'esta referent, de cadena ser.
25: Un referent del periodisme i un luxe tindre-ho en dia.
22: Isabel, la gent que s'escolta, que es veu, que vulgui participar, què ha de fer?
25: Doncs tant la informació de la nau gran, que ja el dic, l'únic requisit és tindre 50 anys, aleshores sí. Cada vegada són més els que jo encara no, però no tardaré molt en poder. Tant la informació de la nau gran com de la Universitat d'Estiu la tenim a la web del centre, www.uv.es/uvgandia. I, si no, a les oficines del carrer Tossal, tant jo com els meus companys, estem per a informar o per ajudar a qualsevol usuari. Jo simplement animaré la gent a que s'acosti a la universitat. La universitat no és una qüestió de joves, és una qüestió oberta a tota la ciutadania i tenim una oferta molt variada.
22: Fantàstic. Formació, cultura, debat, aprenentatge, al llarg de tota la vida, com acabem de dir, perquè mai n'hi ha un tope i mai n'hi ha prou, i tot això de la mà de la Universitat de València a Gandia. Isabel, moltíssimes gràcies.
25: Moltes gràcies.
22: Un plaer la xerraeta i ens veiem ja...
25: Ens veiem el dimecres.
22: En la Universitat d'Estiu de Gandia. Una abraçada.
25: Gràcies.
22: I a més, interessant, anirem informant al respecte d'esta Universitat d'Estiu de Gandia, una nova edició. Tornem a eixir al carrer, perquè me diuen els companys que Marta Ferrer me demana pas des del Teatre Serrano. Ha anat allí perquè és la més jove de la redacció i sembla que pues, és la més idònia per a contar-nos sobre un acte que està tenint lloc ara mateix. Marta, bona vesprada, què ens contes?
5: Hola, Dani, bona vesprada. Doncs sí, efectivament, la meva pell és la més jove i precisament per això me n'he vingut a aquesta xerrada sobre tips per cuidar la nostra pell.
22: Perfecte.
5: Estic amb Andrés Casanova. Andrés, buenas Hola. Tardes.
7: Què tal? Buenas tardes.
5: Andrés és de Múrcia, però va estudiar a la Universitat de València i ara viu a Oliva perquè té la seva pròpia clínica. Andrés, cuéntanos un poco de qué se va a hablar en esta charla.
7: Bueno, la charla de hoy sobre todo va orientada al paciente joven, al paciente adolescente, muy orientada, como te decía, a ese abuso de información que se hace hoy en día en las redes sociales. Las redes sociales es un espacio muy bueno donde poder informarnos, pero también es una bomba de información y, bueno, voy con el objetivo de intentar transmitirle pues, un poco el sentido crítico de cómo coger información y cómo transformar esa información en conocimiento real.
5: Precisamente has sacado tú el tema de las redes sociales, te iba a preguntar yo también, porque ahí podemos ver muchas rutinas virales que muchos jóvenes siguen. ¿Te preocupa como dermatólogo un poco?
7: Hombre, claro, o sea, es una preocupación del día a día. A la consulta llegan siempre los pacientes, ya llegan tratados y yo creo que años atrás venían tratados pues, por profesionales de la salud, como pueden ser farmacéuticos, y hoy en día ya vienen tratados con los propios consejos que reciben de las redes sociales y es que la mayoría de veces siempre son erróneos.
5: Cuando se habla del concepto callo solar, ¿de qué hablamos? Porque supongo que la gente no lo tendrá muy en su imaginario.
7: Sí, el callo solar es un concepto falso en el que se habla de que una exposición crónica y prolongada al sol te va a proteger de futuro daño frente al sol. Digamos que el hecho de la palabra de callo solar habla mucho, pues, físicamente como si fuera un callo que nos protege frente a una agresión. Pero realmente no es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de defensa del cuerpo, y ese bronceado que se supone que nos va a proteger frente al daño solar crónico es falso, no nos protege.
5: Se extiende mucho también el mito que la protección no es necesaria, ¿no?, entre la gente joven.
7: Claro, justamente es por eso, ¿no? Si tú transmites un mensaje de que exponiéndote al sol puedes protegerte de futuras quemaduras y de futuro daño crónico, pues te lleva a pensar que no es necesaria la protección solar. Pero eso es falso, porque un bronceado en un tipo de piel como tú y como yo no llega a un factor de protector 3-4. Para que te des cuenta, una persona de color, de piel muy oscura, su propia piel le protege con un factor de protector en torno a 12-13. Entonces, para que veas que una crema solar que nos protege con un 30-50, pues no tiene nada que ver con un bronceado propio.
5: ¿Cuáles serían esos errores más comunes que comete la gente joven a la hora de cuidarse la piel?
7: Bueno, uno, el abuso total de rutina cosmética, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Utilizar muchos productos en una

0: És divendres i obrim l'agenda per a veure els tres pròxims dies que trobem. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Què trobem de cara al cap de setmana?
1: Moltíssimes activitats en tota la comarca. Tenen una extensa agenda ja en la nostra web que poden consultar en radiogandia.net, però destaquem alguna coseta, Dani.
0: Sí.
1: Destaquem que, clar, es celebra la trobada d'escoles en València, en Potrilles, en guany, que els actes centrals seran els tallers que es faran durant tota la jornada de demà. També n'hi haurà un sopar a les 20:45 amb DJ, amb Nerea de Toledo, i més tard, a les 22:30 hores, concert del grup Primavera Valenciana a la plaça del País Valencià de Potrilles.
0: Bon menú, la veritat.
1: Així és, està molt bé.
0: Està molt bé. Ens alegrem bona cosa.
1: I tindrà, a més, un caràcter molt reivindicatiu, sí, per tota la vaga. Mm. Així que estarà segur que molts joves i escolars allí. Més coses. També s'ha celebrat, esta setmana era el Dia Internacional del Museu.
0: Sí, així és.
1: Doncs a Oliva han inventat una activitat per a esta vesprada que crec que pot ser molt interessant.
0: Vesprada ja, i s'allargarà la nit, en caure el sol continuarà, perquè es tracta de Nit dels Museus en Oliva. Regidor de Museus i Patrimoni Arquitectònic i Artístic d'esta localitat, Teo Peris, bona vesprada.
2: Bona vesprada a tots i totes.
0: Una bona iniciativa per apropar i mostrar a la ciutadania ese patrimoni museístic que tenen vostès a Oliva.
2: Pues sí, es tracta de fer una activitat en la que puga participar la població, que puga participar tot aquell que vulgui vindre i conèixer els nostres museus i part de la nostra història, perquè per a celebrar el Dia Internacional dels Museus no únicament farem visita als museus principals de la localitat, sinó també farem una introducció i un recordatori de la història de la producció de la seda oliva.
0: Així és. I clar, la ruta, seguint el fil, vivim i contem la seda, serà de 7:30 a 9 de la nit, no? Ui.
2: Exacte. És una visita teatralitzada que es farà en un recorregut per el centre de la població, i girarà el punt d'eixida, el punt de partida a les 7:30 serà en la Casa Museu Gregori Maians, al carrer Major, i bueno, recorrerà pues, la plaça de l'Ajuntament, carrer de la Bassa, carrer Les Moreres, la plaça Casa Alonso, carrer l'Església, l'Església de Santa Maria i carrer Tamarit. D'aquesta forma passarem també per davant dels museus principals. Uh-huh. És una visita teatralitzada que portarà endavant el grup d'animació sociocultural Més Canyeta en el tema que acabes d'indicar.
0: Sí.
2: Seguint el fil, vivim i contem la seda.
0: Uh-huh.
2: I ahí, bueno, pues, de lo que es tractarà bàsicament és, a partir d'una llegenda xinesa, i seguint un poquet la història de la producció i de la indústria de la seda, com va plegar al nostre territori en l'antic regne de València i la importància que va tindre en la nostra localitat en concret.
1: Mm-hmm. I, tio, a banda, visitaran també el Museu Etnològic.
2: Exacte. Quan s'acabi la visita guiada i teatralitzada, farem una parada a les 9:30 en una visita guiada en el Museu Etnològic.
0: Així és.
2: Podrà la gent.
0: Interessant. I després, mitja horeta, això aproximadament, mitja horeta després, cap a les 10 de la nit, ja toca el Museu Arqueològic, conèixer-lo de fons.
2: Exacte. I entrarem ja, farem una visita guiada també al Museu Arqueològic, i així podem, d'alguna forma, pues, donar a conèixer a la població aquells que no ho coneguen, i aquells que ho coneguen i no ho hagin visitat de manera guiada, pues, tindran l'oportunitat de conèixer-lo d'esta forma.
0: Uh-huh.
2: I en fi, els museus estaran oberts fins a les 11:30 de la nit.
0: Fantàstic. Pues, val la pena aprofitar esta nit dels museus en Oliva. Regidor responsable de l'àrea, gràcies per atendre's i que vagi molt bé esta nit.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i, bueno, convidar a tota la població.
0: Així és.
2: I tant d'Oliva com de fora, que vinguin i que disfruten d'esta vesprada nit.
0: De tota la contorna, tota la comarca,
2: i ahí, tota la contorna,
0: als museus d'Oliva. Teo, gràcies per atendre'ns.
2: Bueno, a vosaltres per tot.
0: Adéu.
2: Gràcies.
0: En una nit completa, en esta nit dels museus d'Oliva, però ahí no acaba tot en l'agenda.
1: No, la veritat és que tenim moltíssimes coses. Per a esta vesprada, per exemple, a les 20 hores en el Teatre Serrano, Quadernos de Teatre es representa l'obra Falstaff, l'últim assaig. Parla d'una escola de teatre que ha de sobreviure de la supervivència d'una història, sí, d'una escola de teatre. El preu d'entrada és de 8 euros, és a les 20 hores. I més coses. Tenim també esta vesprada a les 6 i mitja en el Maga una xerrada al voltant de del jaciment de Sancho Llop, que parlàvem l'altre dia que s'havien fet unes troballes, pues
0: sí,
1: parlaran de tot això en eixa xerrada. I també en el Teatre de Raval, a les 20 hores tenim un concert del Festival Hostes, esta nit a càrrec d'Antia Moinho.
0: Uh-huh.
1: Tot això per a Gandia.
0: Sí.
1: També tenim, espera, que encara no hi ha més.
0: Encara no hi ha més. Per conta,
1: esta nit. Per a esta nit, que se m'oblidava. Concert a la llum de la Seu. Són esos concerts que fan en la col·legiata que omplin tota l'església de ciris. Aleshores faran, sí, un concert.
0: Romàntic.
1: Serà molt xulo, sí. A les 20 hores, amb música barroca.
0: Sí.
1: Tot això en Gandia. Més coses.
0: Més coses. Jo estic anotant, eh? Me s'acaba la fulla.
1: En Oliva també tenim contacontes, a banda de les visites guiades en la nit del museu, tenim contacontes esta vesprada a les 5 i mitja amb La colmena és mi hogar, es diu el conte, a càrrec de Marta Pellicer, així que a la Biblioteca Tamarit, a les 5 i mitja.
0: Perfecte. Tinc ahir vull donar les gràcies tocant a les portes, però si vols afegir alguna cosa més...
1: Doncs que en Daimús fan també esta vesprada un taller d'estampació de samarretes i cada un se pot fer la seva samarreta del 6 i mitja a 21 hores en el centre polivalent de Daimús.
0: Perfecte. Vols que obrin les portes?
1: Obrin les portes.
0: Ara,
1: bueno, recordem que, sí, que obri la piscina ja de Young Now.
0: Sí, sí.
1: Que estan ahí.
0: Young Now és la primera, encara que cap de setmana tanca i el dia 6, ininterrompudament, per la dificultat, han trobat un socorrista per este cap de setmana, diu, pues aprofitem el cap de setmana, però ja també obrin la de Potries i la de Ròtova. Obrin també. Tavernes estava ahir a veure si arreplegava un últim document, documentació que li faltava o permís, i estava ahir en l'aire, no sabem com haurà, però bueno, comencem ja a poder posar-nos en remulla en les piscines municipals. Que sí, que anem ja amb els agraïments.

0: donar les gràcies. Espai patrocinat per Cafès Climent.
1: Cafès Climent, amb el seu 75 aniversari, ens brinda aquest espai per a tancar amb un somriure, somriu a la vida, per a donar les gràcies. Tenim un agraïment escrit, vaig a llegir-lo. Dar las gracias por la limpieza del Camí Vell de Valencia, a sobre a quien corresponda. Espero que no se olviden que aquí también existimos. También que los dueños del solar frente al club de tenis que lo limpien. Gracias, pues Camí Vell de Valencia, sense mala brosa. Bueno, pues està bé, Anna Llopis, perquè últimament en el que corresponda entre molt de creixer de que la brossa, que és que ix, no t'ho esperes, diu, entre taulell i taulell, dius, com pot eixir aquesta brossa? Pues sí, perquè vas ni a terra, clar. I és lo que té. Una cosa, bueno, que ja està així, Celia, què tal?
2: Hola, Dani.
1: M'ha que t'agrada córrer, eh?
2: Sí.
1: I contar cosetes.
2: La veritat és que sí.
1: Bueno, portes dos paquets.
2: Lo prometido es deuda.
1: Portes Dani. Dos paquets, sorpresa. Però espera, no obrim encara.
2: No obrim.
1: Uno és pa mi?
2: Uno és pa tu.
1: Ah, menos mal, s'ha claro. Recordat. Jo dic que esta xiqueta és per quedar bé. Una cosa, és un pilar fonamental de l'educació i la convivència. El fet de fer-ho transcendís la simple cortesia i actua com a un poderós vehicle per a enfortir les relacions socials, fomentar l'empatia i generar un ambient de respecte mutu. De què parle? Del costum de donar les gràcies. Doncs pues mira el que fem fent aquest espai, tot això. Wow. Que esteu més relaxades ja.
3: Sí, sí, no, sí. La veritat és que sí.
1: Anem.
2: Jo havia desconnectat a meitat d'explicació,
1: En lo bonico que havia quedat. Escolta'm un altre agraïment. Com va?
4: Vull donar les gràcies al col·lectiu de docents que estan fent un gran esforç per aconseguir una escola de qualitat i en valencià. Una escola pública de qualitat i en valencià. Avant, força.
1: Bueno, pues ahí están. La veritat és que estem fent un ressò des de l'inici del suport que estan tenint els docents de pares, mares, alumnat, d'altres col·lectius de professionals. Important. I no és l'únic, perquè hi ha un segon àudio que és un agraïment en el mateix sentit.
5: Jo dono gràcies als professors que ens han ajudat en aquest procés d'adaptació a batxiller. He de donar-li suport i que eixiran d'aquesta situació.
1: Pues és bona...
2: Em pareix superbonica aquesta connexió, no?, que han arribat a fer entre els professorats i les famílies dels alumnes, però és molt important.
1: Tu també agraeixes als docents el bé que el te varen educar, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Sense ells no haguera arribat
1: a
2: Radio Gandia.
1: Queden més missatges. Bueno, acabem més missatges i obrim els dos paquets que mos ha... S'has palpat bé, els paquets?
2: Sí.
1: A veure què tenen.
2: Vale. Sí, els he palpat bé.
1: Anem amb...
3: No sabem.
1: I este, bueno, mos han dit... No, bueno, escoltem-lo directament, este missatge d'agraïment.
6: Jo voldria donar les gràcies als traumatòlegs de l'Hospital de Gandia per haver-me deixat nou després d'haver-me tallat un peu. Amabilitat, sobretot, per la seva dedicació.
1: Uf, la veritat és que ens quedem un poc... Però bueno...
3: Home, fan un treball molt, molt important, els traumatòlegs. Imagina't que te passa una cosa aixina i, clar, necessites professionals de bon... molts bons professionals que tenim així, en el Departament de Salut de Gandia, pues, crec que sí.
2: L'educació i la sanitat, no?
3: Així és.
2: Són molt importants.
3: No és la primera vegada que ens fan agraïments tant a docents com a sanitaris.
1: La veritat és que, i sobretot, conforme està l'atenció sanitària avui en dia...
3: És d'agrair, és
1: d'agrair. Bé i ràpid. I més traumatologia, que l'altre dia ho comentàvem a motiu de les jornades que va tindre lloc ací en Gandia, que és una especialitat la que més llista d'espera té. I la veritat, dona fe, perquè ho he patit, el tema de traumatologia està carregat a la demanda. Més agraïments.
7: Li dono gràcies als meus pares per l'educació que m'han donat.
8: Dono gràcies a ma mare per sempre oferir-me un somriure.
9: I jo dono gràcies als meus pares per sempre haver-me apoyat en tot i sobretot en la música.
10: A les meves filles, a les tres que tinc. Ser tan bones filles i cuidar-nos tant.
11: Li dono les gràcies a ma abuela per tots els dies que em fa el dinar i per estar ahí sempre, que s'ho treballa molt.
12: El millor putxero del món fa ella.
1: Bueno,
3: és agraïments entre famílies, que no falten mai.
1: Agraïments a ma abuela i el millor putxero que fa és el d'ella.
2: Claro. És que n'hi ha molta gent que l'estima la mostra en forma de menjar.
3: És de veres.
2: I fa menjar i s'espera que t'acabes el plat i te'n posa més i més. I això és una forma de dir que el vol molt.
3: Sí, sí,
1: conquistar-te per la boca.
2: Exacte.
1: És el que sempre s'ha dit, no? No es diu així, no?
2: Sí.
1: Conquistar-te per menjar.
2: Sí, l'estómac, no?
1: Per l'estómac. Per l'estómac, per la boca.
2: Està tot lligat, sí.
1: Està tot lligat. Pues són els agraïments que té esta banda sonora de la corda fluixa.

0: Bueno, més vius que mai, és la banda sonora que hem triat des del principi quan vam arrencar esta secció. Per què me mires així, Nacelia, Julià?
1: Que tinc moltes ganes d'obrir els paquets.
0: Està, que em fa por, té el cútex en la mà i jo no sé les idees que portaràs, però bueno, portes dos paquets, vas a tirar mà ja els paquets?
1: Sí.
0: Bueno, però són dos, però espera't, espera't. Recordem, perquè estan escoltant-nos i estan veient-nos. Has portat, has anat al Baratillo Top,
1: sí,
0: que està, ja tenim a Sincandial, que ja està cada vegada més estès, aquestes botigues que per a donar eixida a devolucions que fan per la venda online, es queden, sí, molts paquets que no arriben, que es tornen, tal, pues anem a vendre-los baratets
1: i bo,
0: sense dir-te el que hi ha. Hi ha un, exacte, preu, ves allí, palpa tot el que vulguis, intenta esbrinar el que hi ha dins,
1: sí.
0: I tu has anat al Baratillo Top, que està a l'accés nord de Gandia.
1: Sí, on està la redona.
0: La rotonda de, sí, les lletres. Sí, ho has explicat molt bé en el directe.
1: Ah, que sí.
0: Sí, sí, on està Gandia, les lletres.
1: Les lletres.
0: Al costat de la central de la policia local. No té pèrdua.
1: No té pèrdua. Que, per cert, aprofitant que estem ahí, em vull donar les gràcies, que vull donar-li gràcies a Anna, que és la propietària de la tenda, que no, sí, volia parlar perquè li costa un poc l'espanyol, i així no hi tot ha fet l'esforç i ens ha parlat.
0: Que obrigues els paquets, vale, que se mos va el temps. A veure, vale, sorpresa, sorpresa.
1: A veure, va.
0: Misteri, però...
1: Però tenim que fer un poc de com es diu, l'ASMR, este...
0: Afanya, que quasi mos tirarà el temps damunt. Arribarà hora 14 i encara estarà obrint els paquets.
1: Calla.
0: A veure...
1: A veure...
0: Què n'hi ha?
1: Això què és?
0: Això què és?
1: Ah, doncs pues mira, pareix que són recanvis dels botons de la
0: Play?
1: Del mando de la Play.
0: De la Play.
1: Recanvi de botons. Doncs pues mira, això,
2: pues sí,
1: això mos va molt bé.
2: Tu tens
0: clar,
2: Play?
0: Jo, ja dic,
1: jo
0: si
1: tinc
0: jo
1: Play,
0: no,
1: jo.
0: Anava a dir, si jo no tinc...
2: Jo no
0: que,
2: tinc,
0: si
2: però,
0: no
2: però mira,
0: que...
2: Celia...
0: Sí que vale, quants botons n'hi ha?
2: Espera, espera.
1: N'hi ha un montó, un montó.
2: Per això obrir-ho millor. Sí, mira, som així. Bueno, no sé
0: però
2: si de la, són de la Play?
1: No sé, suposa, no?
0: Per què vols fer de botó?
1: Sí.
0: Quants botos de la Play? No són dos?
1: Però pots
0: bueno,
1: tenir
0: no,
1: molts
0: depèn,
1: mandos.
2: Sí, perquè així n'hi ha una.
0: Doncs pues ves comprar
1: sí,
0: mandos
1: sí,
0: que
1: sí,
0: per gastar els botons que t'he dit.
1: I ha agafat bueno, un altre paquet.
0: El altre paquet, a veure. Ah, aquest és el meu.
1: Sí.
0: Però me l'obris tu.
1: Te l'obric jo.
0: Va, obrim el paquet. Quins nervis, no? Què és això?
1: Ostres, que xulo!
0: Què és?
1: Són palletes, mira!
2: Ai, que xulo,
0: palletes de còctel. De plàstic
1: de,
0: dur.
1: Sí,
2: sí, on, sí, sí.
0: En una papallona...
1: Crec que són de vidre.
2: De metraquilat.
1: No? De metraquilat.
0: Perfecte, doncs no sé pues mira...
1: Pues són xulíssimes.
0: Per la pròxima festa que faig en la piscina...
2: Clar, còctel, de categoria.
1: Mira... Ai, és a
0: panetejar-les. És que netegem en casa, sabem perfectament que ser rodillos per netejar palletes. Bueno, que ho deixem així. Gràcies, Terea, Julià. A les 7:20, la ventana amb Enrique Bodí, però abans, en 10 minuts, hora 14, amb l'actualitat comarcal. Fins a cierto y por hoy, Gandia, amb Nacho Mañol, control tècnic.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.

0: És que tot, així, ens ha posat a ballar i han deixat de parlar. Bueno, recorde que podran informar-se també en qualsevol moment, xarxes socials, radiogandia.net, la nostra web, i també accedir, estiguen o no estiguen, en l'app de la SER. Disfruten del cap de setmana, dilluns més, a l'hora de sempre, fins a aquest moment, a passar el millor que puguen, i siguen feliços. Adeu.
1: Adeu. Adeu.

0: Ayuda. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? Obrim la ventana. A un any de les eleccions, la polèmica política sembla que no deixa d'incrementar-se a nivell local. En la sessió plenària municipal de Wii, de l'Ajuntament de Gandia, hem viscut alguna d'aquestes escenes, quan Vox ha presentat una proposta per a que Gandia comptara amb una jornada esportiva únicament masculina. Ha sigut en aquest punt quan la regidora de Compromís, Alicia Izquierdo, ha demanat absentar-se per considerar-ho una burla. Este era el moment.
4: Municipal, impulsar la creació d'una jornada municipal de salut masculina i esport a Gandia.
5: Alcalde, disculpe, per una qüestió d'ordre voldria intervindre.
6: Sí, te gusta la paraula.
5: Sí, mira, jo volia demanar-li permís per absentar-me del plenari en este punt, perquè encara que estem acostumades a escoltar tonteries, com a representant públic, creguem que acceptar a debatre una burla contra la igualtat disfressada d'emoció i com una proposta, com ha fet Vox, no la considerem correcta. Pensem que el plenari no pot ser un altaveu per a ridiculitzar la dignitat de les dones.
6: Pot vostè abandonar el plenari, si vol.
3: Un plenari que també ha sigut focus per a les reivindicacions, perquè abans de començar la sessió teníem això. Concentració del professorat que s'inclou com una més de les accions reivindicatives de la vaga que arriba ja al dia 15. Escoltem a Pura Pastor, docent del Col·legi Mestre Rafael Noguera de Daimús, i Ana Capellino, docent de l'IES Maria Enriquez.
7: Res pa fer caixa.
8: Perquè no s'entén que estan jugant amb nosaltres d'aquesta manera. A banda d'això, és inassumible que des de la data d'avui fins al 2036 la ràtio que es concedeixen per a disminuir en alumnat de quart de l'ESO, per exemple, que a dia d'avui són 30, en 6 anys es lleven 2 alumnes.
3: Centrant-nos en el plenari, s'ha parlat de vivenda, amb una permuta que afecta l'edifici de Peons Caminers, un immoble que passa a ser de titularitat pública, com ha explicat la representant de Compromís, Alicia Izquierdo, que ha tingut resposta per part del portaveu popular, Víctor Soler, que considera que hauria de destinar-se a vivenda social.
5: I des d'ara, quan les possibilitats econòmiques ens ho permeten, ja estem mirant el tema de la redacció del primer pla d'intervenció i esperem, en aquest cas per als pressupostos de l'any que ve, pues haurem de començar a treballar en l'edifici de Peons Caminers, també en la seva rehabilitació i en l'assignació del seu ús.
9: Ese suelo debería utilizarse única y exclusivamente para construir vivienda pública y ayudar a los vecinos.
3: En un altre punt, s'ha aprovat el Pla Econòmic Financer de 2026-2028 perquè l'Ajuntament de Gandia ha sobrepassat la regla de despesa entre els anys 2024 i 2025. El regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, ha defès la bona gestió econòmica del municipi.
10: Romanent líquid de tesoreria, menys 14 milions, 2012, menys 4, 2013, menys 21, 2014, menys 31, 2016, primer any nostre, menys 700.000 euros. I després passem a 12 milions positius en el 2017, 13, 14, 8, 21, 25, 14, 10 i 3, fins a l'any 25. És a dir, de 11 anys, 10 anys en romanents de tesoreria positiu.
3: Sobre la situació econòmica de la ciutat s'ha pronunciat també l'oposició. Escoltem a Manuel Millet, portaveu de Vox.
11: La percepción que el ciudadano tiene del tema de las cuentas de Gandía es que el gobierno municipal sinceramente desprecia los números y las mismas, ¿no? Es decir, hay personajes del pasado que nos han llevado a situaciones de quiebra. Hay gente que dice que esos personajes del pasado nunca se han ido, que siguen estando aquí. Todos sabemos muy bien de quién estamos hablando. Y Gandía sigue siendo el farolillo rojo de las cuentas a nivel nacional. Es decir, en cuanto pones un ranking de las ciudades más endeudadas, en las menos de 100.000 habitantes sale Gandía. Y eso.
3: Un plenari en el qual també s'ha aprovat la nova ordenança que endureix el padró municipal. El Partit Popular i Vox consideren que era necessari per a evitar empadronaments il·legals, especialment de persones immigrants que consideren que ha estat descontrolat des de fa 10 anys. També Vox reclamava que en el padró es doni prioritat en les ajudes municipals a residents empadronats a Gandia. Tant la regidora de Benestar Social, Imma Rodríguez, com Alicia Izquierdo consideraven necessari evitar el frau, però tiraven en cara al Partit Popular que hagi comprat el missatge de Vox.
7: Senyores i senyors del PP, resulta escandalós que un partit que es diu a si mateixa conservador, liberal, de centrodreta, assumisca alegrament els principis de la ultras de la prioritat nacional.
12: Vostè diu que no està d'acord amb ella? Pues totalment legítim, pot estar no d'acord amb ella, però és que està en exposició pública. Aleshores, en compte de presentar vostè una moció en la que diga que aproven vostès una ordenança del padró, el que té que fer vostè és presentar al·legacions.
3: I pel que respecte al govern municipal, s'ha donat suport als instituts Belesebens i al Maria Enríquez, que veuran disminuir el nombre de cicles formatius, i un altre en defensa del professorat en general. S'ha demanat també que s'elimine la nova norma que deixa sense deduccions en la renda a famílies de xiquets amb autisme i més ajudes en la Generalitat als joves agricultors. Una última qüestió en pàgina municipal. El coportaveu del Partit Popular de Gandia, David Ronda, ha denunciat el retard en més d'un any per a entregar la superfície de tartan de la pista d'atletisme. Adverteix Ronda que l'estat del tartan no s'ajusta ni a les expectatives creades ni als estàndards de qualitat que hauria de reunir una instal·lació esportiva d'aquestes característiques.
13: Més d'un any de retras per a entregar una pista d'atletisme i quan per fi pareix que plega, plega en problemes i en un tartan defectuós. Això és la realitat de gestió del govern socialista en la nostra ciutat.
3: La resposta per part del regidor d'Esports, Jesús Naveiro, que ha explicat que actualment s'està col·locant la segona de les tres capes que conformen el tartan de la pista. En esta fase, els tècnics municipals han detectat algunes xicotetes rugositats provocades per l'humitat en determinades zones. Esta incidència, diu Naveiro, s'ha comunicat a l'empresa responsable que ja està treballant en la millora en les zones localitzades. I en crònica de successos, la Guàrdia Civil ha rescatat a Gandia una dona en donar-se del fum procedent d'un edifici proper a l'aquarterament. Després de diversos intents de tractar de comunicar-se amb algú que poguera estar a l'interior de la vivenda afectada, finalment van escoltar una veu tènue i entretallada. Es tractava d'una dona que es trobava tossint per l'evident intoxicació per inhalació de fum. La dona va tractar d'obrir la porta en diverses ocasions sense èxit degut a la desorientació patida, tenint els agents que obrir a la força la porta d'este domicili. I ens centrem en comarca. Castellonet de la Conquesta té des d'ahir 9 alcaldes. Tracta del popular Rafael Enrique Mafé, que pren possessió del càrrec després de que la setmana passada Juan Espinosa renunciara al lloc per la polèmica que havia generat en el municipi la proposta de construcció d'un nou hotel. Mafé ha indicat que la seva postura en aquest assumpte serà esperar que el Consell dictamine sobre el projecte una vegada ha sotmès a informació pública la declaració d'interès comunitari d'este complex. Escoltem a Mafé.
14: La veritat està tot en mans de conselleria. A través dels nostres tècnics es va elaborar un informe que es va presentar a conselleria i pensem que aquest informe deu de ser suficient com perquè no es faci l'hotel. De totes maneres, ja el dic, està en mans de conselleria. Si conselleria ens dona la raó, perfecte. Si no ens dona la raó, doncs volíem veure quines mesures podem adoptar per fer front a la construcció de l'hotel.
3: I en Oliva hem viscut avui l'enèsim canvi de govern. Així, després d'una polèmica al voltant de cobraments, el regidor Joan Mascarell, de Projecte, deixa d'ocupar la delegació d'activitats que assumirà la seva companya d'UCIN, Rosa Pous. No obstant, Mascarell continuarà treballant pel municipi des de les regidories d'Esports i de Recursos Humans. I encara Oliva celebrarà la 36 Fira del Motor i Maquinària Industrial els dies 5, 6 i 7 de juny. Organitzada per l'Ajuntament Oliver, amb el suport un any més de l'Associació de Comerciants d'Oliva, ACO, la Fira del Motor d'Oliva manté enguany el canvi de data de l'any passat entre finals de maig i principis de juny, a petició de les empreses participants i per oferir una major confortabilitat tant als expositors com als usuaris, amb unes temperatures més suaus que les que solen tindre al final de juny.
2: Radio Gandia. Cadena Ser.
15: Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
16: Descubrir es ver la vida sin límites.
17: Aprovecha el 2x1 en cristales progresivos digitales de Universitaria.
16: Compra unas gafas con cristales progresivos de vista y te regalamos otros progresivos de sol u ocupacionales gratis.
17: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
18: Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies en Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
19: ¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza el lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
20: Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
21: ProInveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. ProInveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de ProInveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
22: ProInveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
23: Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.

0: I anem ja amb el repàs de l'agenda cultural del cap de setmana. Comencem per Gandia. Avui divendres, a les 20 hores, el Teatre Serrano acollirà la representació de Falstaff, l'últim assaig. L'obra centra en la lluita d'una escola d'arts per la supervivència davant la pressió del mercat immobiliari, que pretén fer-la desaparèixer per a continuar construint en eixa zona de la ciutat. I mentre, un grup de professors i alumnes s'organitza per a defendre l'art i la cultura. El preu de l'entrada és de 8 euros. I Gandia tornarà a convertir-se este cap de setmana en un referent de la gimnàsia rítmica, amb la celebració este diumenge 31 de maig del Campionat Autonòmic Absolut i el control de la segona fase de la Copa d'Espanya de Conjunts. Una cita organitzada pel Club de Gimnàsia Rítmica Vida Gandia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València. El regidor d'Esports, Jesús Naveiro, ha presentat l'event, acompanyat per la presidenta i entrenadora del Club Vida Gandia, Alicia Salcedo, així com la tresorera i la entrenadora del club, Aisha Merí, destacant la importància d'una competició que torna a situar a la ciutat en el mapa de la gimnàsia rítmica autonòmica.
1: Des de primera hora de la mañana, a partir de les 8:30 de la mañana, en el pabellón del Polideportivo Municipal, hay varias sesiones. La primera sesión, más o menos aproximadamente hacia las 11:30-12, ya tendrá una entrega de premios de una modalidad de la gimnasia rítmica. A partir de media mañana continuarán la competición y retomarán la actividad a partir de las 3 hasta las 4:30.
2: Y hacemos equipos, pues,

0: a partir de las 3 hasta las 4 y media.
1: Y hacemos equipos pues, con diferentes clubes de la Comunidad Valenciana, con Jennifer Colino, que estamos muy agradecidas por confiar en nosotras, y con Inés del Club en Maclet, igualmente confían en nosotras y nosotras confiamos en todas las niñas. A veces sale súper bien y podemos pasar al nacional, porque sabemos que en la Comunidad Valenciana es el lugar donde más licencias hay por gimnasia rítmica. Muchas niñas que practican gimnasia rítmica, que nos encanta. Y traer a Gandía a este evento, pues la verdad es que nos gusta mucho, para que vean las gimnastas que pueden competir en su ciudad, que pueden representar a su ciudad aquí.
2: La jornada deportiva es desenvolupada desde les 8:30 hores en el pabelló del Poliesportiu Municipal de Gandia i s'allargarà fins aproximadament les 9:30 hores, amb diferents sessions competitives i el lliurament de premis al llarg del dia. A més del campionat autonòmic absolut, el programa inclourà el control de la Copa d'Espanya de conjunts i exhibicions de gimnàsia estètica de grup. L'entrada és gratuïta. I Oliva, jornada de Lliga Autonòmica de Handball Playa 2026. El torneig està organitzat per la Federació de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports, encapçalada per Joan Mascarell, i el Club Handball Oliva. La competició tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig en la platja de la Mitja Galta d'Oliva, en horari de 9 del matí a les 9 de la nit. Esta serà la tercera de les quatre jornades que constitueixen la Lliga Autonòmica de Handball Playa 2026 i la que més persones participen reunirà, amb un total de 77 equips i al voltant de 1.150 jugadors de categories sènior i infantil. Un dels aspectes que cal destacar és que les instal·lacions seran de lliure accés per al públic, de manera que tant els veïns d'Oliva com visitants i turistes podran apropar-se a la platja per a gaudir d'esta competició. I continuant en Oliva, amb motiu de la recent celebració del Dia Internacional dels Museus, des de l'Ajuntament Oliver s'ha organitzat una completa jornada de vesprada nit per a conèixer els museus d'Oliva i també la història de la producció de la seda en esta localitat. La jornada serà este divendres 29 de maig i comptarà amb tres activitats principals, una d'elles ja en marxa fins a les 21 hores, com és la ruta Seguint el Fil, Vivim i Contem la Seda, un recorregut i passeig teatralitzat per Oliva que explica l'origen de la seda en este municipi. Ja a les 21:30 hores, aproximadament, visita al Museu Etnològic per a conèixer de primera mà la història i les tradicions de la ciutat. Per últim, a les 22 hores, aproximadament, visita el Museu Arqueològic, organitzada com una experiència enriquidora, pensada per acostar la història d'Oliva de manera clara, visual i accessible per a tots els públics. I ens n'anem a Rafelcofer. Fins al 31 de maig, el carrer Cervantes de Rafelcofer es plenarà de color, creativitat i reivindicació amb l'expressió del concurs de teles Dones i Salut. El lliurament de premis serà avui, a aquestes hores, ja que es preveu a les 9:30 hores. I ja amb un caràcter més general, fins al 31 de maig, el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acull l'exposició Artefactes Científics, Dones, Identitat, Ciència i Objectes. També Gandia acull l'exposició Calef, organitzada per la Fundació Bancaixa. Serà en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, que acull l'exposició Calef de l'artista de Castelló, Cristina Babiloni, una mostra organitzada per la Fundació Bancaixa, com dèiem, en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia, que reuneix obres de mitjà i gran format en un recorregut que integra pintura, escultura i instal·lacions. L'exposició podrà visitar-se en la Casa de Cultura fins al proper 30 de juny. I Juan Mengual presenta Imagina, un projecte que convida a adentrar-se en un univers oníric i deixar volar la imaginació. Fins al 31 de maig en la Sala Coyalas de Gandia. I'm just gonna shake.

0: Demà dissabte tindrem un respir i les màximes tornen de nou a uns indicadors més raonables per a aquesta època de l'any. Així demà tindrem 26 graus de màxima i cel poc nuvolós, encara que a última hora de la jornada augmentarà la nuvolositat. Almenys per davant, no tenim alertes per altes temperatures. Ho deixem així. Ja sabem que tornem dilluns a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuarà La Ventana a la SER. Adeu.
1: La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandia.

0: Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses, conduce el cambio.
1: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
2: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
3: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
4: Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
5: Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.